0: Es verdad que tener las típicas quelitas en nuestra publicidad, pero es que sale sola esta palabra, claro. Que galletas al uso, ¿no? O un poquitín de pan incluso, un poquitín de queso, alguna bebida, pues siempre que haya algo en el estómago antes de embarcar, que insisto, que no sea un desayuno copioso o una comida copiosa.
1: Y más cosas. El Partido Popular de Menorca denuncia que los ayuntamientos de Ciudadela y Mahón han limitado la medida que permite convertir locales vacíos en viviendas impulsadas por el Gobierno Balear. Según los populares, Ciudadela ha bloqueado su aplicación, mientras que Mahón la permite únicamente en determinadas calles. El presidente del Partido Popular menorquín, Cristóbal Márquez, considera que esta situación reduce las posibilidades de crear nuevas viviendas sin consumir suelo y reclama que la vivienda puede quede al margen de las disputas políticas.
2: És cert que a Menorca tenim un problema real d'accés a l'habitatge i davant aquest problema entre tots hem de posar solucions damunt la taula. El govern balear ha impulsat una mesura que permet convertir locals buits en habitatges i aquesta és una bona eina perquè hi ha molts de locals buits en els nostres municipis i gràcies a aquesta eina doncs més d'una vintena de locals s'han convertit en habitatges ja a Menorca, ja són habitatge. Però curiosament els dos municipis més grossos, governats per l'esquerra, és a dir, Ciutadella i Mo, han decidit limitar aquesta possibilitat.
1: Seguimos ahora contándote todo lo que te interesa en La Tarde de Cope.

0: Cada vegada que malgastam aigua, alguna cosa de nosaltres s'asseca. S'assequen els nostres camps i el fruit de la nostra terra. S'assequen els nostres embassaments. S'asseca la nostra activitat econòmica. S'assequen els nostres somnis i el nostre futur. Sense aigua no tenim futur. Estalvia aigua. Govern de les Illes Balears.
1: ¡Atención! Todo lo que compres en estas rebajas de Hipermueble